0: चक्रधार।
1: Dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu gudau, dirigir tu g